0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: Canys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Ajau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Veu.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la cor.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa 25 anys que fem Empordà. Ràdio.

0: safe to shore.
1: Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes. You got it.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7. 25 anys.
2: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar la seva exparella a ganivetades a les Gavarres el juliol del 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi. A més, també avala la inhabilitació per exercir la pàtria potestat de la filla que té amb la víctima i l'allunyament acordada per l'Audiència cap a aquesta nena i una altra filla de la dona. Segons argumenta el Suprem, és una decisió proporcionada pel risc greu de violència vicària. La sentència exposa que fins i tot estant greument ferida, la víctima tenia temor que el processat anés per elles. El condemnat i la víctima van ser parella durant 12 anys i van tenir una filla en comú. I canviem de tema perquè un incendi ha afectat aquest passat dissabte al matí un habitatge de la carretera de Torroella a Torroella de Montgrí. Segons han informat els bombers de la Generalitat, el foc ha cremat completament el garatge de la casa i el fum s'ha estès per l'interior de l'habitatge. L'avís el van rebre cap a les 6 del matí. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 5 dotacions dels bombers que van treballar per controlar i extingir les flames. Els serveis d'emergència van confirmar que no hi havia hagut cap persona ferida com a conseqüència de l'incendi. I Protecció Civil ha alertat de l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu que va començar ahir diumenge i es preveu que s'allargui almenys fins dimecres. Les temperatures tornaran a superar àmpliament els 40 graus a les comarques de l'oest de Catalunya, mentre que el litoral i el prelitoral les temperatures nocturnes es mantindran per sobre dels 25 graus, un fenomen que afectarà bona part del territori i que contribuirà a augmentar la sensació de xafogor. La situació ha obligat els agents rurals a mantenir el nivell màxim de perill d'incendi en 72 municipis de 14 comarques. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme, Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Patrana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar la seva exparella a ganivetades a les Gavarres el juliol del 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi. A més, també avala la inhabilitació per exercir la pàtria potestat de la filla que té amb la víctima i l'allunyament acordada per l'Audiència cap aquesta nena i una altra filla de la dona. Segons argumenta el Suprem, és una decisió proporcionada pel risc greu de violència vicària. La sentència exposa que fins i tot estant greument ferida, la víctima tenia temor que el processat anés per elles. El condemnat i la víctima van ser parella durant 12 anys i van tenir una filla en comú. I canviem de tema perquè un incendi ha afectat aquest passat dissabte al matí un habitatge de la carretera de Torroella a Torroella de Montgrí. Segons han informat els bombers de la Generalitat, el foc ha cremat completament el garatge de la casa i el fum s'ha estès per l'interior de l'habitatge. L'avís el van rebre cap a les 6 del matí. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 5 dotacions dels bombers que van treballar per controlar i extingir les flames. Els serveis d'emergència van confirmar que no hi havia hagut cap persona ferida com a conseqüència de l'incendi. I Protecció Civil ha alertat de l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu que va començar ahir diumenge i es preveu que s'allargui almenys fins dimecres. Les temperatures tornaran a superar àmpliament els 40 graus a les comarques de l'oest de Catalunya, mentre que el litoral i el prelitoral les temperatures nocturnes es mantindran per sobre dels 25 graus, un fenomen que afectarà bona part del territori i que contribuirà a augmentar la sensació de xafogor. La situació ha obligat els agents rurals a mantenir el nivell màxim de perill d'incendi en 72 municipis de 14 comarques. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
7: La millor música del món.
0: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.
8: Seguim a Capital, ara amb Harry Styles i aquesta que s'anomena American Girls.

0: Si està bé,
1: si està bé a la fresca, eh?
0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: Fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Manamana.
4: Maxil·la Estètic.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: La millor música del món.
8: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou't amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Tot el que passa a l'Empordà és a Ràdio Capital.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Veu?

0: tal?
1: Valentina, porta-lo, crele!
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat.
6: Mana, mana.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Mana, mana.
7: Maxil·la Estètic.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim la segona part del Diable Vesteix de Prada per escoltar la veu de Sean Spirou amb aquesta fantàstica cançó que es diu Material Lover.

0: ja coneix a Ràdio Capital.
1: Per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. Amb l'incendi de les Gavarres controlat, el risc extrem d'incendi continua avui al Baix Empordà i a tot el país. Després del foc que va cremar fa pocs dies a la comarca, Catalunya ha viscut diversos incendis alhora. N'hi ha hagut a Sant Benet, Artesa de Segre, Aiguamúrcia i Carme. Protecció Civil alerta de la tercera onada de calor de l'estiu. El termòmetre superarà els 40 graus en alguns punts. Les nits seran especialment caloroses al litoral. L'episodi també augmenta el risc d'incendis forestals i obliga a reforçar els dispositius d'emergència. El Tribunal Suprem confirma la condemna de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i apunyalar la seva exparella a les Gavarres. La sentència també manté la inhabilitació per exercir la pàtria potestat de la filla. El tribunal ho justifica pel greu risc de violència vicària. Angus i Julia Stone han tancat el primer cap de setmana del Festival Portaferrada Occident davant de prop d'un miler d'espectadors. El duet australià ha actuat a l'Espai Port amb un concert íntim i captivador. També ha posat punt final a la gira del disc Cape Forestier. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel ennuvolat i boirina a la costa i a l'Empordà, amb vent fluix. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'entre 28 i 33 graus i mínimes al voltant dels 20. Demà i els pròxims dies, més estabilitat i ambient càlid. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
1: La millor música del món.
6: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés. Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: talk about.
1: Quina calor que fa. Calor que fa. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Sí, sí, per primera vegada... Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Bé.

0: Natal.
1: Valentina, porta-lo crele.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Menòmena.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Fenòmena.
5: Maxil·la Estètic.
8: Marxo a la platja.
9: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
6: delictes.
5: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
7: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
8: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
9: Avui una jornada plenament assolellada.
4: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
10: Ràdio Capital.
4: Per saber tot el que passa a casa teva. 25 anys.
11: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San José en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adeu.
10: Ràdio Capital.
4: 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
7: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Tens una casa o te'n vols fer una?
6: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
5: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
6: ho fa possible.
5: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotèrmia.com.
7: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
8: Avui està

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Què tal, amics? Bona tarda. Sant tornem-hi. El cap de setmana s'ha acabat i també la treva que ens va donar durant un parell de dies l'onada de calor. Ja la tornem a tenir aquí. I com ens deia el nostre home del temps, l'Isaac Vilà, a partir de demà, a banda de la calor, l'ambient estarà carregat de pols sahariana, per si no en teníem prou. O sigui, la tempesta perfecta. Paciència. I atenció, si teniu aire condicionat, no us allunyeu gaire d'ell. En circumstàncies com aquesta, penseu que és el vostre millor aliat.

En el programa d'aquesta tarda, entre moltes altres coses, repassarem les platges de la Costa Brava on podem anar-hi si tenim un gos o una gossa. No n'hi ha per gats, em sembla, però suposo que també hi entren. El que passa que, imagineu-vos, una platja de gossos i gats allà pot ser... En fi. La Carla Saló, que és molt pet-friendly, ha fet un estudi i ha comptat de pe a pa, de Blanes a Portbou, totes les platges amb les, a les quals hi podem anar-hi amb el nostre animal de companyia. D'altra banda, el nostre turista accidental, l'Adrià Bas, avui ens portarà a l'Àfrica, però no patiu, no passarem calor. Anirem a Lesotho. Lesotho és el país on fa més fred de l'Àfrica ara en aquests moments. Allà és hivern. I acabarem amb les cançons de la discoteca particular de Miquel Abres. Ah, i aquesta tarda tenim un gran tema de debat.

0: Les comarques gironines lideren el consum de tabac a Catalunya. Som els primers, no en indústria ni en salaris, en fumar. És gairebé un acte de compromís amb la tradició. Mentre tothom deixa el tabac, aquí encara hi ha qui manté viu el sector a base de pulmó propi. Potser és perquè entre els preus dels pisos, els turistes i les cues a l'AP7, hi ha dies que l'únic que vols encendre és una cigarreta. Això sí, després tots diguem, va, aquest serà l'últim. Igual que diem que aquest estiu hi haurà menys gent a la Costa Brava. I vosaltres, fumeu? Heu aconseguit deixar-ho? Per què no ens expliqueu quin truc us va funcionar o encara esteu esperant el moment ideal?
1: 972 313 702.
0: A trucar i a començar.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: i la Carla ha fet un treball de camp. Com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bona tarda.
0: Que me n'alegro. Ai, tinc un retorn que és preciós, eh?
1: Sí, jo també. Sí. Bueno, ara me s'ha baixat, eh? Però sí, és una mica així, farem com podrem.
0: A mi se m'ha pujat.
1: A mi se m'ha baixat.
0: Puja i baixa, no? Ja ho saps, això. Sí. Tot el que puja i baixa.
1: La vida, tu.
0: Sí. Sí. Escolta, doncs haurem d'anar... Espera, que baixi el volum, perquè si no m'entendré ni jo mateix. Recordem, moltes, veja, la majoria de platges ja sabeu que no s'hi pot anar amb els gossos, però sí que hi ha molts ajuntaments, no tots, que han habilitat en algunes zones del seu municipi platges habilitades per anar amb gossos. Carla, les has comptat totes les que hi ha a la Costa Brava des de Blanes i Portbou?
1: Sí, les he comptat totes i són un total de 10. Però cal dir que ja sabeu que la Costa Brava està formada per 3 comarques, però només hi ha 2 comarques que han habilitat platges per gossos, que són l'Alt Empordà i el Baix Empordà. A la Selva no hi ha cap espai de platja per gossos. Per tant, estan entre aquestes 2 comarques i són 10 platges en concret a la Costa Brava on s'hi pot anar-hi amb gossos.
0: I aquestes platges, llevat de la comarca de la Selva, amb quines condicions estan? Els gossos poden anar lliurement? Són els amos? Poden fer absolutament de tot?
1: O sigui, els gossos que estan a les platges, que poden anar a les platges, han d'accedir en l'horari que s'indiqui a cada platja i cal que estiguin identificats i que portin un xip per si passa alguna cosa, perquè evidentment a les platges hi ha persones i per tant si passés alguna cosa aquests gossos cal que estiguin identificats i que portin el seu degut xip.
0: En comparació a la resta de Catalunya, aquí a la Costa Brava tenim més o menys platges per gossos?
1: Home, comptant que arreu de Catalunya hi ha més de 100 platges per anar-hi amb gossos, si fem la proporció 10 de 100,
0: és molt poc.
1: Sí, molt poc. Molt poc.
0: Tens un gos, tu?
1: No, m'agradaria molt, però no.
0: Jo en tenia una, el que passa que tenia la sort de que no li agradava l'aigua, li feia por. Hi ha molts, suposo que ho sap, no? Que hi ha molts gossos, sí, que els hi fa por una mica l'aigua.
1: I n'hi ha altres que li encanten.
0: Sí. Clar, i després hi ha un problema. De vegades la relació entre els gossos no és com la dels humans, o potser, bueno, també si fa para de comptar. Vull dir que es barallen. De la mateixa manera que hi ha un socorrista, i hi ha algú que vigili pels gossos si es barallen o no es barallen, o no?
1: No, jo crec que aquesta figura encara no ha arribat, perquè són tan poques platges, en comparació amb totes les platges que hi ha a Catalunya, són tan poques les que s'hi pot accedir, i a més penseu que això només és durant l'estiu. Durant la resta de l'any, la majoria de platges no s'hi pot anar amb gos. Per tant, és només purament aquests 2-3 mesos d'estiu que es permeten algunes platges que accedeixin gossos.
0: Et consta que els ajuntaments ho estan replantejant? És a dir, llocs on fins ara no s'hi pot anar en gos, que es pugui, jo que sé, l'any que ve o per més endavant, doncs, anar-hi amb els animals de companyia. Aquesta és una tendència que va més, o diries que està igual?
1: No sé si hi ha ajuntaments que s'ho han plantejat, però sí que hi ha hagut polèmiques. Per exemple, fa 3 anys els ajuntaments de Platja d'Aro i Calonge volien que la Cala Vella Dona, que està ubicada entre aquests dos municipis, fos apta per gossos. El que passa és que veïns dels dos municipis es van unir per anar en contra de que aquesta platja fos apta per gossos, perquè deien que tenia un alt valor ecològic i passatgístic i que hi havia altres platges més grans on podien anar-hi gossos. I finalment la pressió veïnal va fer que els dos ajuntaments es replantegessin i actualment la Cala Vella Dona no s'hi pot anar-hi amb gossos.
0: Bé. Avui estem plantejant un altre tema. D'aquí uns moments parlarem d'un estudi en el qual indica que les comarques de Girona lideren el consum de tabac a Catalunya, o sigui, és on es fuma més de Catalunya, i cada vegada també hi ha més ajuntaments. A Lloret, per exemple, a part de la platja, tampoc a les terrasses al voltant de la platja s'hi pot fumar. Què t'emprenya més a tu, un gos o el fum?
1: A mi el fum. A mi estar en una terrassa i que estiguis allà parlant tranquil·lament i que de cop se't posi el fum a dintre la boca, és que de fet ja es vol prohibir, però hi diria ja que ve del Ministeri de Salut, que estan liderant una campanya contra el tabac, i espero que pròximament que no es pugui fumar cap terrassa, perquè clar, és una mica... Llavors et converteixes en fumador passiu i no

0: Però a les platges tu estàs d'acord que no s'hauria de fumar a cap platja?
1: Depèn, és que hauria de ser depèn de les platges. Hi ha platges, per exemple, la platja de Pals, que és mega llarga, aquí hi ha molt d'espai. Mira, aquí ens ho podíem plantejar, però cales petitetes no, perquè el fum de seguida es queda a l'ambient i vas inhalant fum tot el rato per com passes per allà.
0: Molt bé. Escolta, doncs res, quan trobem una platgeta i amb un gosset i anirem tu i jo, no pateixis, sense fumar, perquè jo tampoc fumo. Tu no fumes, no, Carla?
1: No suporto el fum ni el tabac ni res.
0: Benvingut al club. Carla, una abraçada molt forta. Que vagi bé, eh?
1: Que vagi molt bé, Joan.
0: Adéu. Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Falten 10 minuts per arribar a 4:45.

0: L'èxit de Pino d'Anjou de principis dels 80, ma qual idea, a 2 minuts per 2:45.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: Com us deia abans, us comentava abans amb la Carla, que parlàvem de les platges per gossos, i després jo ho he lligat amb les platges que cada vegada n'hi ha més, que no es pot fumar. Parlarem d'aquí uns moments amb la Joana Terrades, que és la cap de servei de promoció de la regió sanitària de Girona, perquè les comarques de Girona lideren el consum de tabac a Catalunya malgrat la caiguda històrica de fumadors. Una de cada 5 persones fumen a les comarques de Girona. És molt això, eh? Va, i a partir d'aquí us volem demanar si fumeu, si heu aconseguit deixar de fumar i quin truc us va funcionar o encara esteu esperant el moment ideal. Per exemple, comentaris que m'arriben de la Mercè de Cassà de la Selva. Diu, sí, vaig començar amb 16 anys i vaig fumar durant més de 20 anys. Deixar-ho em va costar molt. Ho vaig intentar 4 o 5 vegades fins que ho vaig aconseguir. Ara fa 9 anys que no fumo. En Jordi és de Girona, diu, jo no he fumat mai, a casa els meus pares sí que fumaven i crec que precisament per això no m'ha vingut mai de gust començar a fumar. La Laia també és de Girona i diu, vaig fumar durant l'època de la universitat, sobretot els caps de setmana. Quan vaig veure que ja s'estava convertint en un hàbit, ho vaig deixar. Per sort, no em va costar gaire. I acabo amb en Pere de Palamós, diu, encara fumo, ho he deixat 2 vegades, però sempre hi torno. Sé que ho hauria de tornar a intentar perquè cada vegada em cansa més, però no és gens fàcil.

0: Dos quarts de cinc i quatre minuts. I després de la publi... I'm so excited. Si teniu bona memòria, aquesta cançó de les Pointer Sisters... Estic fatal avui, ho sento, eh? De les Pointer Sisters va formar part de la banda sonora d'una divertida pel·lícula de Pedro Almodóvar. Va, tornem d'aquí 3 minuts mal comptats. No foteu el camp, que us conto tots.
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Les comarques gironines lideren el consum de tabac a Catalunya malgrat la caiguda històrica de fumadors. El Departament de Salut reforça la campanya de prevenció i alerta sobre l'augment de l'ús de cigarretes electròniques entre els adolescents, els vapers coneguts popularment. Aquesta taxa de tabaquisme més elevada a Catalunya ho reflexen aquestes dates, i per això volem parlar ara mateix amb la Joana Terrades, que és la cap del Servei de Promoció de Salut de Girona. Joana, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: He estat a punt de fer la primera pregunta amb la primera persona del plural, però com a exfumador et pregunto, per què els gironins i no a la resta fumen més que altres llocs? Jo havia fumat molt, però molt, tres paquets al dia, i vaig tenir la sort de poder deixar-ho. Per tant, la resta de gironins que fumen, com és que aquí es fumi més que no pas altres indrets de Catalunya, Joana? Ho heu analitzat, això?
1: Primer de tot, doncs, felicitar-te per deixar de fumar i que et mantinguis, perquè és el millor que pots fer per la teva salut. I en quant a les dades, sí, aquesta enquesta de salut de Catalunya del 2025, doncs, que ha analitzat les dades segons regió sanitària, i que en aquest cas doncs agrupa les dades del 2024 i 25, ens dona que la regió sanitària de Girona hi ha un percentatge de fumadors del 23,8%, front a aquest 20,60% que està és a la resta de Catalunya. Ah. Ens ha sorprès una mica, perquè d'altres anàlisis, doncs, realment Girona no era una de les, no estava dintre les tres primeres regions on hi havia més percentatge de fumadors. Ah. De fet, això, doncs, hem de fer un seguiment de com evoluciona aquest percentatge, i també tenir en compte que això, que aquesta estadística agafa una mostra, no?, de cada regió sanitària, i que segons el número de persones enquestades té aquest valor estadístic, té una incertesa. Val? I aquesta incertesa, sí, quan més petita és la mostra, doncs més gran és la incertesa. Ah. I avui m'estava mirant, no?, aquestes mostres, ah, i realment la mostra de Girona no és de les de més gran, i té una incertesa d'un 7%. Ah. Això vol dir que els valors poden estar dintre de... Li pots sumar més o menys 7%. Val? Uh-huh. Per tant, té aquest marge, no?,
0: d'error.
1: És veritat, sí, que és una dada que ens preocupa i que l'hem d'anar seguint, però també tenir en compte que és possible que hi hagi aquesta incertesa, ens hagi fet una mala jugada en aquest cas. Mirem les dades per classe social i estudis, aquí sí que veiem que la mostra és molt més gran i els valors tenen com molt més solidesa, eh?
0: Per exemple, els segons les classes socials, com s'articula això? Els de menys ingressos fumen més que els més rics, seria més o menys el resum?
1: Sí, exacte, els que tenen estan en una classe social més desafavorida, doncs tenen un percentatge de fumadors del 23,2%, mm-hmm, però en la més afavorida, que estan en un 16,7%. Aleshores, això doncs és un determinant, no?, de salut. Clar. El mateix ens passa en els estudis, no? Qui té estudis universitaris, doncs, fumen un percentatge d'un 15,5% d'aquestes persones, front, doncs, en aquest cas, els que fumen més serien les persones amb estudis secundaris. Un 24,2%.
0: Hi ha una dada, Joana, que, per resumir, que vindria a ser, no sé si ho he llegit, que una de cada cinc persones seria fumadora. És això, no?, més o menys?
1: Clar, estem parlant, sí, amb aquest 20,1%, 20,6%, no?
0: Sí.
1: Seríem això. La veritat és que aquest percentatge va disminuint any a any i doncs el tabac sembla que deixa de ser atractiu, no?, per les noves, per incorporar nous fumadors. I aquí és quan entren en joc la indústria del tabac i aquests nous productes que volen introduir al mercat, doncs, ja veuen aquesta tendència. Perdó?
0: Els vapers, pels adolescents.
1: Ah, això mateix, els vapers i aquest, el tabac de baixa combustió. És que no vull dir marca.
0: Sí, sí.
1: també és un nou producte que s'ha anat introduint sota aquest missatge, doncs, de que no fa pudor, és més net, no? I hi ha aquest màrqueting, doncs, que fa que introduir o mantenir les persones que estan fumant.
0: Joana, és important saber les dades. Ara, clar, ara es tracta d'intentar que es canviï aquesta tendència. Heu presentat una campanya que és molt cridanera, fumar és una merda, però clar, deixar de fumar és molt complicat. A part de la voluntat, la força de voluntat que pugui tenir cada un, què recomaneu? Hi ha algun mètode que funcioni millor que un altre pel qui tingui intenció de deixar de fumar?
1: Això és força personal, perquè hi ha persones que els hi són capaces de prendre la decisió i fer-ho sols, no? Però nosaltres aconsellem sempre buscar l'ajut d'un professional sanitari. Mm. En aquest cas, te pots adreçar en el teu centre d'atenció primària i demanar ajuda per deixar de fumar. Algunes farmàcies també te fan pots rebre el consell per deixar de fumar i també pots trobar informació en la nostra pàgina web. Amb les quatre passes, no?, que s'han de fer per deixar de fumar, que recomanem que es segueixin, no?, per deixar de fumar. I què funciona més? El que funciona més és aquest suport, no?
0: Clar.
1: Que pots tenir del professional sanitari.
0: Molt bé.
1: Perquè des d'allà, doncs, et faran una valoració individual, si necessites alguna ajuda, perquè també hi ha fàrmacs que te poden ajudar a baixar aquesta ansietat per fumar. Cadascú adaptat, doncs, al que necessita, la seva situació, doncs, segons la quantitat de tabac que fumi i també el seu estat de salut.
0: Molt bé. Joana Terrades, cap de Servei de Promoció de la Salut a Girona, estem tots d'acord que fumar és una merda, que tinguis un bon estiu i allunyada del fum. Per cert, cada vegada hi ha menys platges que s'hi pugui fumar, que això és molt bo també.
1: Això és molt bo, sí.
0: Una abraçada, Joana.
1: D'acord, una abraçada, que vagi molt bé. Bon estiu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5. Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: De cap a cap és un ràdio show que s'emet cada tarda per Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6 i que hi ha una mica de tot. Per exemple, també viatgem, però aquest any, o millor dit, aquest estiu, l'Adrià Bas, el nostre turista accidental, s'ha proposat anar a llocs només frescos. Clar, si et diuen que anirem a l'Àfrica de frescor, d'entubi i dius, ostres, em sembla que no n'hi ha gaire. Doncs sí, ha trobat un lloc el més fred de l'Àfrica, que és a Lesotho, allà on Nostre Senyor va perdre les espardenyes. Doncs allà és hivern i es veu que les passen molt putes. Ara tenen, no sé, ara ens ho explicarà l'Adrià Bas d'aquí uns moments, que continuem. De cap a cap, fins ara mateix.

0: El turista accidental, amb Adrià Bas.
1: Sí, aquest va donant voltes per accident i algun dia prendrem mal, perquè clar, perdoneu, però avui ara m'acaben de dir a veure si tenia la veu fotuda. Sí, tinc la veu fotuda, avui estic fotut, ho sento. Adrià, què collons hem d'anar a fer a Lesotho, a Àfrica? Ja sé que busquem frescor, però, nen, et vaig dir que anéssim a algun lloc més a la vora, on vas a parar, que estarem ens gastarem els 4 duros que tenim.
2: Vaig pensar que, com que aquestes calors tan infernals i tan sufocants que estem tenint aquí, dic, deixa'm anar al contrast, a l'altra punta.
1: No,
2: anem a un lloc, on, en aquesta època de l'any, juny-juliol, solen estar a temperatures sota zero. És un lloc que és un enclavament muntanyós enmig de tot Sud-àfrica, és una monarquia, és un país que està envoltat tot ell de Sud-àfrica, com si fos, ara en aquest cas, San Marino, Itàlia, la República de San Marino. És un lloc, és més gros que Andorra, segurament, però és un lloc que crida molt l'atenció perquè aquesta època de l'any hi ha neu, fins i tot hi ha pistes d'esquí.
1: Carai.
2: I és un lloc que no te l'imagines, quan imaginem amb lo gros que és aquest gran desconeixement del continent africà, tots ens imaginem que sempre ha de ser un lloc, doncs, de sabana, de desert, de calor, i no, hi ha un lloc on hi ha neus, hi ha esquí també, qui vol i pot, perquè allò està fet per les classes altes de Sud-àfrica, sí, dels sud-africans, i tot i així, doncs, és un lloc que crida l'atenció perquè en sabem molt poca cosa. És un país molt petitet que durant un temps, un lloc que crida l'atenció perquè

0: un petit... els seus mal de caps han tingut i els seus processos bèl·lics, però diuen que és un petit enclavament molt diferent, i per això em cridava molt l'atenció imaginar-nos quin lloc podia haver-hi a l'Àfrica que s'estigués fresquet.
1: Aquí
0: llavors, no és... interès... Digues.
1: Aquí no és el lloc, no és el lloc que anava a caçar aquell l'emèrit, no.
0: Allò era Botswana, Botswana.
1: Vale. Però és per allà.
0: No és gaire lluny d'allà,
1: Allà fa calor, eh?
0: Allà fa calor, sí, amb els elefants, vull dir, si fossin de neu, pobrets, els pobres elefants de Níbal creuant el Pirineu i la van espitxar, doncs imagina't. Però sí, veus, has dit una cosa que no hi havia pensat.
1: Què?
0: És veritat, la família reial de Lesotho, per tradició, són molts amics de la família Borbó d'Espanya, perquè aquest senyor que mana allà, el rei d'allà, ha vingut aquí a Barcelona i a l'estat espanyol en diverses ocasions, en ocasió de qualsevol dels actes familiars o aquests casaments de les infantes, etc. Vull dir que sí, que alguna relació hi tenen.
1: I el
0: que és maco d'allò és com si fos Déu me'n guard perquè no hi he estat, però rebuscant aquests dies una mica d'informació, és com que fos la Suïssa d'allà, diguem, en la qüestió alpina, més que res, un tema de muntanya, no tant, no és per un tema de... És un país molt pobre, de fet. Mm. El principal motor econòmic de Lesotho és la mà d'obra que envien a fora, sobretot a Sud-àfrica, i aquests treballadors que marxen del seu país, que migren, doncs els diners que envien ells cap a Lesotho, doncs això és el principal motor econòmic, imagina't, i l'agricultura. I després una cosa molt interessant que m'ha cridat l'atenció, que és que clar, com que és un país que al tenir neus tenen llacs i aqüífers, venen aigua dolça a Sud-àfrica. Perquè Sud-àfrica, amb lo grossa que és, hi ha zones que tenen escassedat d'aigua. I ells, els de Lesotho, els hi venen l'aigua. Els hi fan com un trasbassament, suposo. I és una de les seves principals atractius. Ni més ni menys que això, perquè cridava l'atenció com a entorn fresquet i perquè està a l'altra punta d'on menys ens podíem imaginar. Per sota d'això ja hi ha, doncs això, Ciutat del Cap i l'Antàrtida, si vols. Com a lloc fresquet, l'Antàrtida.
1: Sí,
0: I a més a més allà que ara és estiu. Aquest hivern, que digui.
1: Sí, per això. Sí, ara mateix. Tu, per això de Lesotho, em crida l'atenció, de veritat, eh? Ara estic segur que per arribar a Lesotho has de fer trasbordos per tot arreu, perquè de línia...
0: Jo em vull imaginar que deu haver-hi una connexió des de Johannesburg o des de Ciutat del Cap, si voles a Sud-àfrica, des d'allà segurament.
1: Clar.
0: Perquè, de fet... l'origen històric d'aquest país són unes tribus que en origen també eren tribus sud-africanes, i que llavors allà hi va haver la guerra dels Boers, i aquesta gent es van tancar en aquell enclau, és a dir, es van fer forts en aquest territori, i a partir d'aquí van aconseguir constituir un país propi, però que en origen formava part de Sud-àfrica.
1: Clar, m'imagino que, a veure, la majoria de tribus de Sud-àfrica en tenim, jo que sé, que van amb taparrabos, allà suposo que no, deuen anar una mica més abrigats, no?
0: No, esclar, m'imagino, sí. A veure, vaja, jo no sé per què recordo les èpoques de Mandela, o fins i tot quan Mandela va sortir de la presó i que es va fer... Bueno, no, de fet, ara fa un temps, què deu fer ara, 10, 15 anys, que va morir en Mandela, potser 20,
1: més o menys,
0: que hi va haver el seu funeral, recordo que era, si no m'equivoco, era l'estiu d'ells, o la primavera d'ells, que per nosaltres era tardor-hivern, però que la gent anava amb la temperatura, no és que fos molt dràstica. Ara, deuen tenir de tot, perquè al final l'Àfrica, el Sud-Àfrica és tan gros que deu tenir molts tipus de clima.
1: Molt bé.
0: Lesotho, per exemple, el que no té és mar, perquè com que és un país tot completament envoltat de terra de Sud-Àfrica, no té accés al mar. Però sí tenen això que us deia, els llacs.
1: Molt bé.
0: En fi.
1: Doncs, escolta, moltes gràcies, per aquest...
0: La setmana que ve anirem a un lloc més a prop, no pateixi. Ja buscarem algun lloc que s'hi pugui anar amb cotxe o amb l'Hispano Igualadina, poder.
1: No ho sé, la Collada de Tosses, l'altre dia va passar el túnel, fot una calor. A Queralbs també, tres quarts del mateix.
0: Ja no us parlo de les Terres de Lleida, que acabo d'arribar a Tàrrega.
1: Ja sé.
0: Mare de Déu, quina calor a Tàrrega aquesta nit. Ai, Déu meu. Horrorós. Horrorós de la calor que feia.
1: Tu,
0: però, a
1: les Coves del Drac, allà dintre, no hi estaríem frescos, a Mallorca?
0: Home. Suposo, i tant. Home, sí, tant. A més, recordeu-vos que un dia em van parlar que fan concerts i tot. Vas allà amb una barca i et porten i fan un concert.
1: Molt bé. Apa,
0: ai.
1: Adéu.
0: Apa-li, adiós. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Avui parlem del tabac. Les comarques gironines lideren el consum de tabac a Catalunya malgrat la caiguda històrica de fumadors. És, segons aquestes dades del Departament de Salut, gairebé representa que una de cada quatre persones majors de 15 anys fuma habitualment. Bé, i a partir d'aquí us demanem, primer de tot, si fumeu, si heu aconseguit de deixar de fumar alguna vegada i quin truc us va funcionar. A veure, qui tinc per aquí? L'Anna de Sant Feliu de Guíxols diu: vaig deixar de fumar quan va néixer la meva filla. Diu: les primeres setmanes van ser dures, però després ja ni me'n recordava. Ara fa 15 anys que no fumo. En Marc és de Girona. No he fumat mai de manera habitual, però alguna cigarreta de jove sí que va caure per fer el ximple amb els amics. Per sort, no va anar de més enllà. Glòria de Figueres diu: vaig deixar de fumar fa gairebé 10 anys. Els primers mesos van ser difícils, però ho vaig fer de cop, sense pagats ni medicació. Ara no ho canviaria per res. I acabo amb la... Què diu aquí? Ah, sí, Glòria, des de Girona. Jo havia fumat més de 20 anys i pensava que seria impossible deixar-ho. Al final vaig fer servir pegats de nicotina i em van ajudar força, sobretot les primeres setmanes. El més complicat no era la nicotina, sinó els hàbits. Ara ja fa 6 anys que no fumo i estic molt contenta d'haver fet el pas.

0: Another Day in Paradise era Phil Collins. I després de la publi, us espera una mica de Michael Bublé.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat.
1: Hi ha un moment en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions perquè saps que no ho entendràs, perquè et canses d'esperar i de no saber exactament què estàs pagant.
3: I si fos fàcil?
1: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades, sense sorpreses. Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
3: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
4: Mana, mana. Maxil·loestètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·loestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
5: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
7: Maxil·loestètic.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: A Ràdio Capital les tenim totes.
1: Ritmo.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Hola, Montse de Girona, com estàs?
2: Mira bé, aquí aguantant la cola com puc, anar buscant ombra.
1: Espera't que a partir de demà, a part de la calor que fa avui, vindrà pols sahariana. Saps aquella pols tan maca que ens acompanya i que deixa el cel emmarronat, i si tens el cotxe que plou una mica te'l deixa ben net? Doncs a partir de demà, reina.
2: Vinga, ja hi som.
1: Éramos poco, éramos pocos, com era allò?
2: Sí, érem... teníem prou.
1: Exacte. Escolta,
2: llego ets... l'arena.
1: Sí, llego l'arena. Per... fumes, has deixat de fumar. Explica'm quin és el teu cas, Montse.
2: Sí. Mira, jo fumava des dels 14. Vaig fumar, bueno, pues, lo típic, no? Tothom comença, pim-pam, i he fumat tota la vida. Ah. I al final acabava amb un paquet diari i mig. Fins fa 3 anys així, allò un constipat dolent, que dius, ostres, fatal estic, això no pot ser, vaig dir prou.
1: I amb...
2: Prou, li deia excusa, prou. I vaig deixar de fumar així, sense ajuda, sense pastilla, sense... No, res, a pelo, que diuen. Pum.
1: Ostres.
2: Sí, i home, va ser 2 i més dies, no dic que no. Ah. Però estava molt mentalitzada que n'hi havia prou. I, bueno, vaig deixar de fumar. Això no vol dir que no fumi de tant en tant. Sí, jo he deixat de fumar. Sí, jo em considero exfumadora, sincerament ho dic amb orgull. Però, per exemple, socialment, si quedem amb algú i anem a sopar i algú fuma, doncs no em faré mal, o sigui, no em castigaré, ni no sé com dir-ho, no em sentiré malament si me'n fumo un o dos aquella nit.
1: No creus que és una bomba en potència tenir una cigarreta a la mà per tornar a recaure?
2: Sí, però jo porto així 3 anys.
1: Vale, vale.
2: M'explico? Sí, a mi em funciona. Jo el dissabte, per exemple, aquest divendres sense anar més lluny, vàrem anar a un event molt xulo, vale? Ens ho vàrem passar molt bé, vale? Certament va ser meravellós la nit, i pues, un cigarrillo o dos me vaig fer, perquè el lloc, bueno, era el moment, perquè soc fumadora, bueno, ho havia sigut, i per tant ho vaig fer. L'endemà jo estava igual de bé, i avui, i demà, no tinc pas necessitat d'avui ni demà fumar. Només és social en aquell moment.
1: A veure, és igual, aquí com que ja ens ho expliquem tots entre tots, jo he dit alguna vegada que sóc exfumador de 3 paquets de cigarrets al dia, i vaig anar al metge i li vaig dir, escolta, vull que em prohibeixis fumar. I que em diguis si són millor els pegats de nicotina, o en aquella època, no sé si existeixen encara, els xiclets de nicotina. I em diu, escolta, diu, els pegats de nicotina van molt bé. Ara, si realment vols odiar el tabac, prova els xiclets de nicotina. Vaig provar els xiclets, li vaig fer cas, vaig provar els xiclets de nicotina, i pensa que vaig arribar a avorrir tant la nicotina que en 2 mesos ja no vaig haver de prendre més xiclets i tota la història. Ara, això sí, des d'aquell dia mai més, perquè jo, en el subconscient, jo encara tinc gravat que sóc fumador.
2: Sí, t'ho crec, és el que em passa a mi, ja t'he dit que si quedo socialment i fumo un cigarro no em sentiré malament. Però sé que no ho soc.
1: Vale, vale.
2: Sí, escolta, no ho trobo a faltar.
1: T'admiro, perquè la força de voluntat que tens tu...
2: I això, jo... que hi ha moments que, creu-me, per feina o per motius personals, hi ha moments d'angoixa que dius, hòstia, no em fumaria la tabacalera espanyola entera, no? Que dius? Però no, mira, aquí t'ho pot negar, no? Vas a baix i busques un estanc.
1: Sí,
2: no, no, ho prohibeixo jo mateixa. I passa aquest moment d'angoixa. És esperar aquells segons d'angoixa que el cos t'ho demana, i ja està.
1: Molt bé.
2: És superar aquest punt. Jo ho he aconseguit, per tant, no és tan difícil. I sense xiclets de nicotina.
1: Carai. Enhorabona, Montse, una abraçada.
2: Vinga, va.
1: Adéu.
2: Una abraçada.

0: Funky King, en castellà la traducció seria més o menys Vivito y Coleando. Ara no em feu traduir-ho en català perquè no en surt. Però vaja, és una clàssica de Simple Minds. Bé, tinc en Josep de Girona al telèfon, que em sembla que també ens vol parlar del tema del tabac. Hola, Josep, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Em deies que...
1: A veure, jo...
0: Digues.
1: Jo havia fumat molt, 2 paquets i mig al dia, perquè em sembla que tu has dit que 3.
0: Sí.
1: Però jo gairebé igual, fumava 2 paquets i mig al dia.
0: Sí.
1: I anava sempre allò que dius, he de deixar... I vaig passar un temps, allò que no compres, que demanes, que no sé què, i al cap d'un any anar renquejant així, vaig dir, bueno, ja n'hi ha prou, s'ha acabat. I es va acabar, però es va acabar de debò.
0: Ah, sí?
1: Perquè si no s'acaba de debò, doncs no s'acaba, i està sempre pendent. I el consol que dono als que parlo d'aquest tema és que arriba un moment que no notes res a faltar.
0: Clar.
1: No enyores el tabac, no, ni socialment, ni privadament, ni res, simplement l'oblides totalment.
0: Escolta una cosa, Josep, has tingut alguna tentació com la Montse de Girona també, que diu que de tant en tant socialment fa alguna cigarreta?
1: Mai, perquè a més tinc amics que han fet això i han tornat a caure.
0: Clar, és que és... Ja li deia...
1: Han tornat a caure.
0: Sí, sí. Jo respecto la Montse i li reconec la força de voluntat, però és que jo no podria, primer perquè jo em considero un fumador passiu que en el meu inconscient encara està incrustat als anys que vaig fumar, i estic segur que si tingués una cigarreta a la mà tornaria a caure.
1: No és pas el meu cas. Jo porto molts anys, però molts anys, parlo de 50 anys sense fumar.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: I ja sóc una mica gran, i de debò que des del moment que vaig deixar, al cap de 3-4 mesos, com que no em vaig fumar cap més, ni l'enyorava, ni el trobava a faltar, ni el necessitava socialment, ni res. O sigui, si plegues.
0: Molt bé.
1: I és una mica qüestió bastant força de voluntat, eh?
0: Sí.
1: Però això sí, ha de ser definitiu, perquè si no, malament.
0: Gràcies, Josep, una abraçada molt forta cap a Girona.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per Catalunya, Pere Albó, va ser detingut aquest diumenge a la tarda a Santa Susana com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme davant menors. Els fets haurien tingut lloc a l'hotel Tahití, on Albó hauria accedit sense autorització a la zona de piscines. Diversos testimonis van alertar els responsables de l'establiment i els serveis d'emergència després de detectar un comportament presumptament obscè davant de nombroses persones, entre les quals hi havia menors d'edat. La denúncia també recull que una jove hauria manifestat haver estat agafada del braç pel detingut. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la policia local de Santa Susana, que va practicar la detenció. Està previst que l'exalcalde passi novament a disposició judicial en les pròximes hores, mentre continua la investigació per aclarir els fets. I el lladre multireincident que actuava a Palafrugell durant els darrers mesos i que acumula més de 57 antecedents policials ha ingressat a presó. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la decisió judicial arriba després de mesos de seguiment, pressió policial i actuacions coordinades per part de la policia local de Palafrugell, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Per altra banda, el Tribunal d'Instància de Girona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos lladres multireincidents, detinguts després de robar eines de treball a l'interior d'una furgoneta al parc de la Massana de Salt el 2 de juliol. I els arqueòlegs han trobat una gerra amb un ou a dins que va servir d'ofrena als déus ara fa 1.800 anys, durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. El ritual es feia abans de començar a construir per demanar que les divinitats fossin propícies. El jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola. Durant les excavacions, els arqueòlegs de la Universitat de Girona també han trobat la base d'una premsa de vi i restes de canalitzacions que, en alguns casos, es remunten al moment fundacional del conjunt. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a les comarques gironines.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Sis de la tarda i 4 minuts a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. De quins moments cap a la Bisbal? Allà ens espera en Miquel Abres, que ens presentarà una cançó de la seva discoteca particular. Jo sempre dic que els dilluns fa dissabte, és a dir, neteja, treu la pols de la seva discoteca, molta d'ella formada per discos de vinil, el que ve, i ens en presenta una. Hi ha un motiu sempre per la qual escull una cançó que ens ho explicarà d'aquí uns moments. Abans, però, us recomano, si esteu asseguts, que us aixegueu, que moveu el cul i a ballar.

0: les cançons de Miquel Abres.
1: Hola, Miquelet, com estàs?
2: Hola, Joan, molt bé, i tu?
1: Molt bé. Escolta una cosa, ets fumador?
2: No.
1: Ho has estat mai?
2: No, mai.
1: Carai. Saps què passa? Que avui estem comentant el tema de debat d'aquesta tarda, és el tabac, perquè no sé si sabies que les comarques gironines lideren el consum de tabac a Catalunya i, segons les dades del Departament de Salut, gairebé un de cada quatre gironins majors de 15 anys fuma habitualment. Sorprenent, no?
2: Molt sorprenent, sí, sí, sí.
1: No has tingut mai cap tentació? En el teu entorn hi ha molta gent que fuma? No has estat tentat mai alguna vegada de provar-ho o no et diu res?
2: No, no he tingut mai cap ganes de provar-ho, realment. Sé que sí que la meva primera borratxera va ser tirant el tiro a la Festa Major de la Bisbal.
1: El tiro.
2: I vam, a part d'una ampolla de cava calenta, doncs vaig fumar dos o tres cigarros.
1: Sí.
2: I a partir d'aquell dia mai més vaig fumar.
1: Ostres,
2: no. No em porta bon gust, no, ni bons records.
1: I el tiro encara hi vas?
2: No, és, bueno, no, el tiro és... Bueno, mira, justament no he sigut mai d'anar a la fira. No m'agrada tot el que són coses que puges sobre un vagó i vas donant voltes, però el tiro i els dardos...
1: Sí, jo també, tu. Escolta, jo guanyava molts regals amb el tema del tiro, amb els balins aquells. Me'n sortia sí. Prou bé, perquè mai de la vida, vaja, ni punteria. Però en canvi, allò, escolta, me'n sortia... Era de les altres... Aquesta, i allò dels camells, saps allò dels camells que havies d'anar tirant?
2: Sí.
1: Doncs també.
2: Allò també era divertit.
1: Allò era divertit, era divertit. En fi, està bé. Per cert, les festes de la Bisbal quan són?
2: Mira, del 14 al 18 d'agost.
1: 14 al 18 d'agost. Són sonades, eh? Però molt.
2: Sí. Aquella època... Bueno, jo com el recordo... De la meva adolescència som molt bèsties.
1: Però és que, a veure, jo conec molta gent de la ràdio que són molt joves i em parlen de les bestieses que fan i déu-n'hi-do, són bèsties encara, eh?
2: Sí.
1: Escolta, parlem de tu, va, ja que tens aquesta secció cada dilluns. Em deies que estan a la venda ja les entrades del teu final de gira a Palafrugell.
2: Correcte, el 18 de desembre al Teatre Municipal de Palafrugell serà l'últim concert d'aquesta gira de 1977 i ja poden trobar les entrades a la web del Teatre Municipal.
1: Està bé, molt bé. Queda molt temps pel desembre, però vés a saber.
2: Ostres, sí, però ja saps com va això.
1: Sí, no? Sí. Ostres, com m'agradaria estar el mes de desembre i deixar de banda aquesta calor dels d'allò. Tu què ets més, de calor o de fred?
2: Bueno, jo fa uns anys enrere era més d'estiu, però ara cada vegada més sóc de tardor.
1: Sí, és... això anem malament. Quina cançó has triat avui, Miquel? Miquel?
2: He triat la cançó... Sí,
1: sí.
2: He triat una cançó d'un artista que m'agrada molt, un artista que es diu Xerí Marasté.
1: Sí.
2: I la cançó es diu Indomable, i crec que és d'aquelles joies... que poca gent coneix, però que quan les escoltes et diuen uam, quina música més bonica, quina llengua més bonica que tenim i com es poden fer cançons que arribin a tant, no? És un artista que és un gran guitarrista també, és guitarrista de San José, però part els seus discos són una meravella.
1: Doncs l'escoltem. Escolta, que vagi bé, eh? Una abraçada.
2: Una abraçada.
1: Adéu, Miquel. No, això no... Això ja ho hem posat, mare meva. Ara. Quin susto, amor.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Falten 4 minuts per 4:45. Ai, Per 6:45, fill meu, estàs fatal. 94.4 és la freqüència de Ràdio Capital, de Taronja Ràdio, i el 95.6 de Ràdio Capital. El que sí tinc clar és que avui parlem del tabac. Fumeu? Heu deixat de fumar? Quins trucs heu fet servir? En Pere de Cassà: vaig deixar de fumar quan va néixer la primera filla. Vaig pensar que era el moment de cuidar-me una mica més. Vaig estar unes setmanes bastant irritable, però ho vaig operar sense cap tractament. El suport de la família em va ajudar molt, més que qualsevol altra cosa. La Núria és de Girona, diu: jo vaig deixar-ho fa 15 anys i encara avui n'estic orgullosa. Va ser una de les millors decisions que he pres en ma vida. L'Albert és de Banyoles, diu: vaig provar de deixar-ho diverses vegades fins que ho vaig aconseguir. Em va funcionar molt marcar una data concreta i no buscar excuses. També vaig començar a caminar i a fer esport per controlar l'ansietat i el pes. No vull crear mal rotllo, però quan es deixa de fumar s'engreixa una mica. Fes esport. I la Laura, des de Torroella de Montgrí, diu: jo no he fumat mai, a casa dels meus pares fumaven molt i això em va fer agafar-hi força mania.

0: Robbie Williams, Angel, serà d'aquí a 3 minuts.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: Billy Paul, la història de Me and Mrs. Jones. És una d'aquestes balades de sol que et posa encara la pell de gallina.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: Va, anem per trucades. Hi ha en Joan de Girona que ens espera en línia, però abans deixeu-me comentar uns quants missatges de WhatsApp. En David és de Figueres, diu: vaig deixar de fumar després d'un ensurt de salut. No va ser fàcil perquè fumava un paquet al dia, però aquell avís em va fer canviar el xip. No vaig utilitzar cap medicament, només molta força de voluntat i el suport de la meva parella. I acabo amb la Montse de Cassà de la Selva, diu: jo vaig fer servir un tractament amb pastilles que em va receptar el metge i em va anar de conya. Ja fa més de 5 anys que no fumo. Joan de Girona, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Explica'ns primer de tot, fumes, no fumes, has fumat, has deixat de fumar? Explica'm la teva història.
2: Bueno, havia fumat durant molts anys, havia deixat de fumar així esporàdicament, ara un mes, 15 dies, coses curtes, i bueno, finalment vaig decidir deixar-ho. I, bueno, llavors, amb l'ajuda de les pastilletes...
0: Quines?
2: Pues, bueno, va... ara no em facis dir el nom, perquè bé, no me'n recordo pas.
0: Que eren pagats de nicotina o pastilles?
2: No, no, en pastilles.
0: Pastilles.
2: Eren pastilles, que era un tractament, crec que era d'uns 25 dies o sí, una cosa així.
0: Sí.
2: I anaves progressivament anar disminuint dosis de pastilles, sense fumar, evidentment, eh? I, bueno, molt bé, llavors ja has de posar la part, com deia algun oient de per aquí també, que deia, clar, molta força de voluntat, ja has de posar la part de voluntat, si no malament. I els vicis amb voluntat, doncs, es poden superar.
0: Com diria algú, s'han de posar pit i collons.
2: Ah, exacte, ni més ni menys.
0: El que passa que és molt, és molt fàcil dir i molt difícil fer. Ho vas passar malament? Vas tenir molts...
2: No, la veritat és que no, eh? La veritat és que no, eh? Potser els dos o tres primers dies deies, coi, sí, ara fer el cigarret, sí, però dius, no puc fer. Tens aquella força de voluntat, però després els altres dies la veritat és que no, eh? Vull dir, no. Em va suposar em suposava més esforç alguna vegada que ho havia intentat deixar així per moto pròpio, que deies, no pot ser això de fumar, no pot ser, gastes un dineral, a part que és dolent per la salut, només faltaria, eh? Vull dir, això també és el més important. Però bueno, jo em trobava bé, em trobo bé, eh? Però deies, caram, tu, escolta'm, tan dolent que és això, i a sobre gastes calés i patint i patant, allò em costava més, perquè tenies més aquell mono de fumar. En canvi, amb les pastilles, pim-pam, va ser fet i està.
0: Joan, ha valgut la pena? Et trobes millor?
2: No, jo em trobo bé igual, perquè és que la veritat em trobava bé. No. A veure, potser és perquè no... Jo fumo, però no és aquells que se'n fumen, agafen el cigarro i el fum va fins a baix els peus, que fan unes calades immenses. No, que pràcticament no me'n passava el fum, eh?
0: Molt bé.
2: I esclar, doncs llavors suposo que tampoc em devia fer tan mal. Que segur que em deu haver fet mal, eh? Segur, eh? Perquè el tabac ja sabem que és dolent, però bueno...
0: Molt bé, Joan, salutacions,
2: sí,
0: a Girona.
2: Val la pena fer-ho. Vinga.
0: Me n'alegro. Adéu.

0: Família, fotem el camp, eh? Demà tornem, eh?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Ja sabeu, des de Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Que vagi molt bé, us deixo amb un clàssic de Michael Jackson des de l'àlbum All of the Walls.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
4: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Manamana.
5: Maxil·la Estètic.
8: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Valentina, porta l'UQLL.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
6: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
5: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 10.
0: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
3: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
4: més econòmic del que et penses
3: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
4: del nostre web,
3: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
4: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
3: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Per molt

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I don't wanna like him, we be on.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.